0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada a tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu-deu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, s'acaba la pluja, torna el sol, però amb temperatures més baixes. Agafeu un jersei abans de sortir de casa.
0: Bon dia, com esteu? Avui és divendres 9 d'octubre del 2026. A la Bisbal han vist sortir el sol fa justament 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que com sempre fem des de Ràdio Capital i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que l'Eix d'Aro renovarà aquest mes d'octubre el paviment entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro. A més, destacarem que la Bisbal licita per 574.000 euros la renovació de la canonada que va deixar el municipi sense aigua durant 16 hores. I a més, avui hem de destacar que més d'un centenar d'empresaris i empresàries han participat aquest dijous en una jornada de la Cambra de Comerç de Palamós amb la presència del president de Banc Sabadell, el senyor Josep Oliu. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui destacarem a l'entrevista que farem amb la directora del Festival Brots, que celebra aquesta segona edició el proper 22 d'octubre, serà amb la seva directora, la Montse Faura. De seguida ho repassem tot abans, però anem a fer un repàs als principals titulars. Saludem primer en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Eix d'Aro renovarà aquest mes d'octubre el paviment entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro.
2: L'actuació està impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya i forma part d'una campanya de manteniment de les carreteres. Els treballs tenen com a objectiu millorar la seguretat viària i reduir l'impacte ambiental de les obres.
0: I saludem també a l'Aniol. Bon dia, Aniol.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que la Bisbal licita per 574.000 euros la renovació de la canonada que va deixar el municipi sense aigua durant 16 hores.
3: El projecte preveu renovar 730 metres de conducció entre el carrer Canigó i Mas Clarà. Les obres duraran 4 mesos i mig i busquen evitar noves avaries en el subministrament.
0: I tal com explicàvem, més d'un centenar d'empresaris i empresàries han participat aquest dijous en una jornada de la Cambra de Comerç de Palamós amb la presència del president de Banc Sabadell, Josep Oliu. La trobada, titulada Una banca propera al client en l'era de la intel·ligència artificial, ha abordat els canvis tecnològics del sector financer i la seva relació amb les empreses. I parlem del campus de l'experiència de Calonge, que estrena un cicle avançat per a majors de 50 anys, Joan.
2: Una vintena d'alumnes graduats al juny continuen la formació, mentre que el programa inicial té 39 estudiants. El Castell de Calonge acull els dos grups cada dimecres a la tarda. El nou programa va començar aquest dimecres 7 d'octubre i permet ampliar la formació dels estudiants després de completar els 3 anys del cicle inicial.
0: I Palafrugell acull del 9 al 11 d'octubre els concerts principals de la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava. Primer de tot saludem a la Carla Saló.
4: Hola Maria, bon dia.
0: I ara sí, parlem d'aquest festival de jazz.
4: Durant 3 dies, diferents espais del municipi es convertiran en escenaris de jazz, blues, soul i swing amb una programació que combina artistes internacionals i catalans. El festival ofereix concerts gratuïts a l'aire lliure i actuacions al teatre municipal, a més de propostes culturals vinculades a la música.
0: I 9 tavernes de Palamós i Sant Joan participen en la segona edició de Temps de Taverna del 9 al 25 d'octubre. Cada establiment oferirà una tapa acompanyada d'una beguda per 4,5 euros. La campanya l'impulsa l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós i hi participen la Barberia, Barjaula, Can Moni, Can Nicanó, Divins, El Mirador, la Closca de Palamós, l'Encís i Mala Uva. I saludem primer de tot a la Judit Rovirola. Bon dia, Judit.
5: Bon dia, Maria.
0: I és que la Bisbal dedica la jornada del dilluns 12 d'octubre a reivindicar l'ús social del català. La programació combinarà reflexió sobre la situació de la llengua, la literatura, la cultura popular, els jocs i la música.
5: La iniciativa que porta per títol En català sempre, organitzada pel Pla Local per la Llengua, comptarà amb diferents activitats distribuïdes entre el Teatre Mundial, el Passeig Marí Monesper i el Pavelló Firal.
0: I l'Arxiu Municipal de Palafrugell celebra 40 anys de servei públic. L'aniversari es commemorarà el 16 d'octubre amb una jornada al Museu del Suro de Catalunya.
5: La programació de la jornada repassarà l'evolució de l'arxiu, reunirà persones vinculades al servei i abordarà els seus reptes de futur.
0: I el Club Hoquei Palafrugell i l'Hospital de Palamós renoven la col·laboració mèdica per 11è any consecutiu, Aniol.
3: L'acord, vigent per 11è any consecutiu, garanteix l'assistència mèdica als partits del primer equip a Palafrugell. També inclou revisions de pretemporada i una atenció especialitzada per als jugadors del club.
0: I la Radical Swim arriba aquest cap de setmana a Llafranc i Calella de Palafrugell amb la seva 17a edició i més de 2.400 participants, Joan.
2: La prova de natació en aigües obertes manté l'aposta per convertir l'esdeveniment en molt més que una competició esportiva, amb activitats paral·leles i un dispositiu de seguretat format per desenes de professionals i voluntaris. En una entrevista al Supermatí, el president del Club Radical Swim, Dani Serra, ha explicat que una de les principals novetats d'aquest any és el canvi en el recorregut de la prova de 3,5 quilòmetres.
0: I obrim la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i dels dos equips baix-empordanesos que competeixen a Primera Catalana. Saludem primer de tot en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
6: Bon dia, Maria.
0: Comencem amb aquesta prèvia esportiva del cap de setmana parlant d'aquesta Primera Catalana.
6: El Palamós i el Torroella afronten la quarta jornada de la competició i jugaran els seus respectius partits com a locals. Els blau i grocs rebran el Caldes de Montbui, mentre que els torroellencs tindran la visita del Lloret.
0: I el grup primer de Segona Catalana també es disputa la quarta jornada de Lliga. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
6: El Begur es desplaçarà fins al camp del Blanes i l'Atlètic Bisbalenc també jugarà fora, en aquest cas a l'estadi del Besalú. Tant begurencs com bisbalencs van veure com els seus partits de la setmana passada eren suspesos per les inclemències meteorològiques.
0: I passem a parlar de bàsquet perquè el Sol gironès Bisbal Bàsquet disputa el seu segon duel de Lliga i primer a casa davant del Sant Antoni d'Eivissa.
6: Els homes entrenats per Eric Surís volen refer-se del mal debut de la setmana passada en què van caure a la pista del Saragossa per més de 20 punts de diferència.
0: I ara ens fixem en l'hoquei patins perquè el corredor Mató Palafrugell rep el Noia Freixenet.
6: Tercera jornada de l'hoquei Lliga Plata Sud, on els palafrugellencs ja acumulen 4 punts, un de l'empat a casa davant del Club Hoquei Mataró i 3 més de la victòria a la pista de l'Alcoi la setmana passada.
0: Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del Girona de futbol.
6: L'equip entrenat per Quique Álvarez viatjarà fins a les Illes Canàries per enfrontar-se al Tenerife. Es preveu un duel disputat entre dos aspirants a pujar a primera divisió.
0: I en clau de bàsquet gironí, comencem parlant del bàsquet Girona, que aquesta setmana disputa ja la tercera jornada de la Lliga ACB.
6: Els gironins visiten la pista del Breogán demà dissabte. El partit arriba després del debut positiu a la Europe Cup, on l'equip va derrotar el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I l'Uni Girona, que està tenint un inici de temporada complicat, juga aquest diumenge a Fontejau davant el Jairis de Múrcia.
6: Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez esperen aprofitar el segon partit consecutiu a casa i inaugurar el seu compte de victòries a la Lliga Femenina.
0: I nosaltres, com sempre, hem de fer un repàs a la informació més enllà del Baix Empordà.
7: Alguns ciutadans han rebut aquest dijous un missatge d'alerta de Protecció Civil amb traduccions defectuoses en anglès. Protecció Civil explica que els errors els fan els mòbils de manera automàtica. Afegeix que les versions oficials del missatge estan escrites correctament. Trànsit preveu una sortida massiva de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Calcula que sortiran uns 570.000 vehicles. El retorn es concentrarà dilluns. Trànsit espera prop de 270.000 vehicles a les carreteres de tornada. Aquest cap de setmana, Catalunya obre les portes del seu patrimoni amb centres i entitats de tot el país. Del 9 a l'11 d'octubre, prop de 300 instal·lacions de gairebé 200 municipis ofereixen 450 activitats gratuïtes per a tots els públics. Almenys 30 morts en un atac rus contra dos autobusos plens de civils a Ucraïna. Les autoritats denuncien un atac deliberat contra objectius civils. És el més mortífer de l'any. També ha deixat prop d'una vintena de ferits. Rodalies ha recuperat a poc el servei afectat pels aiguats aquest dijous. Encara s'han registrat alguns retards puntuals. L'operadora manté els busos de reforç en algunes línies. El servei ferroviari s'ha anat normalitzant al llarg del dia després de les incidències per la pluja. 6 cases han quedat desallotjades entre el Masnou i Alella per les pluges d'avui. Una veïna ha dit que ha sentit com un terratrèmol. Al Masnou, les cases més afectades són les que són a tocar de la riera. A Alella, els veïns han hagut de marxar perquè ha caigut un mur de contenció que separava dues cases. La calor i la poca pluja de finals d'estiu han fet tardar la sortida dels bolets. Els preus han pujat molt als mercats i en alguns casos superen els 60 euros al quilo. Les pluges dels últims dies haurien de reactivar la producció local. Els boscos podrien tornar a omplir-se de bolets en les properes jornades. Comença el comiat d'Oques Grasses. 55.000 persones van omplir ahir la primera nit a l'Estadi Olímpic. Durant 4 dies, el grup català aplegarà més de 200.000 persones. És una fita sense precedents per una banda catalana. La poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'Acadèmia Sueca li ha concedit el guardó per la seva obra audaç i inventiva, en diàleg amb la tradició clàssica.

0: I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Què tal?
0: Doncs molt bé, perquè sembla que avui les pluges les deixarem una mica enrere i ens acompanyarà una mica més la bonança de temps de cara al cap de setmana. Però ara sí, quin temps ens espera pel dia d'avui i també per aquest cap de setmana?
1: El temps avui divendres i aquest cap de setmana vindrà marcat pel sol. Per aquells que els agradi el sol radiant, estan d'enhorabona perquè tindrem 3 dies, o com a mínim quasi bé fins a la mitjans de la setmana que ve, amb un temps ben estable. Però ahir va ploure, i va ploure molt bé. Aquella pluja d'anar fent, tranquil·la, que va deixar fins a 18 litres per metre quadrat a Verges, també 16 a Palafrugell, 18 a Palamós i Sant Joan, o 22, pràcticament 23 litres per metre quadrat a Calonge i Sant Antoni. La resta del municipi, entre valors entre 10, 8 o fins i tot 12 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí. Abrigueu-vos ara mateix perquè la tramuntana, que va entrar amb força i ha bufat amb certa insistència tot el litoral del Baix Empordà, ha fet baixar la temperatura, cops que han arribat als 90 km per hora a dalt al Rocamaura, a 225 metres d'alçada, però que ha deixat també cops de 50 i 60 km per hora a tot el litoral, a Palamós, a Sant Feliu, a Palafrugell, etc. Una tramuntana que anirà de baixa aquesta durant el dia, ara encara avui al matí encara continuarà bufant a la façana litoral, tràngol marítim a tot el litoral, 2-3 metres d'onada, sobretot al cap de Begur, i el més important, unes temperatures que han baixat, valors per sota dels 10 graus, pràcticament feia des del mes de maig o fins i tot finals d'abril que no teníem aquestes temperatures per sota dels 10 graus a l'interior, destaquen els 6, 7, 8 graus a l'interior, a la costa una mica més fresquetes, però continuem amb valors al voltant dels 12, 13, 14 graus de temperatura. Per tant, abrigueu-vos, perquè ara mateix, al matí, fa fred a l'interior. Tot plegat amb un dia ben assolellat i un cap de setmana que serà ben tranquil, amb sol, amb 4 núvols i amb una temperatura que de mica en mica anirà pujant.
0: Doncs celebrem per aquells que haguem de fer rentadores que el cap de setmana sigui una mica més tranquil per poder allò recuperar tota la roba que s'ha de netejar. Isaac, moltes gràcies i ens tornem a retrobar dimarts. Que vagi bé. I nosaltres ara escoltem el comentari que ens porta avui Pilar Giró.
2: L'exposició Vincles ens recorda que les obres d'art no són relats tancats i que cada nova mirada pot tornar a activar-les. Estem acostumats a trobar als museus les obres d'art ordenades per èpoques, moviments, escoles o artistes. És una manera necessària d'explicar la història de l'art, però no és l'única manera de mirar-la. De vegades, posar dues obres en relació permet descobrir allò que per separat potser no hauríem vist. Una forma, una atmosfera, una inquietud, una manera semblant d'entendre el paisatge, la figura o la matèria, poden establir connexions entre artistes separats per dècades i fins i tot per llenguatges aparentment molt distants. Aquesta és la idea que hi ha a l'origen de Vincles, Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, deixar que les obres conversin. La proposta parteix del context de la celebració del centenari de Modest Cuixart, però no per explicar-lo cronològicament ni per situar-lo una vegada més dins dels moviments artístics als quals va estar vinculat. M'interessava una altra cosa, comprovar què passava quan la seva obra entrava en contacte amb altres mirades i també què passava amb les obres de la col·lecció Carmen Thyssen quan les observàvem des d'aquestes noves relacions. Cuixart és especialment suggerent per plantejar aquest exercici. La seva trajectòria travessa alguns dels grans corrents de l'art del segle XX, des de Dau al Set i el surrealisme fins a l'informalisme i la nova figuració, però resulta difícil retenir-lo definitivament en cap d'aquestes categories. Hi ha en la seva obra una necessitat constant d'experimentar, de transformar-se i d'avançar cap a nous territoris. Potser per això, més que buscar coincidències, vincles, el que busca són correspondències. Correspondències entre paisatges, figures, matèries, atmosferes, llums, gestos o fins i tot silencis. Relacions que no sempre són evidents i que obliguen a abandonar per un moment allò que sabem per concentrar-nos en allò que veiem. Aquesta manera d'exposar implica també una determinada manera d'entendre el museu. Les col·leccions no haurien de ser relats immòbils. Les obres continuen sent les mateixes, però nosaltres canviem. Canvien les preguntes que els fem, els contextos dels quals les observem i les obres que situem al seu costat. I és precisament aquesta capacitat de generar noves lectures la que manté viu el patrimoni artístic. En el meu cas, aquesta manera de mirar Cuixart no només parteix de l'estudi de la seva obra. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ell moltes converses i processos creatius durant els anys de la seva, durant els darrers anys de la seva trajectòria. Cuixart va ser una figura clau en la meva formació, no només pel seu coneixement de la pintura, sinó per la curiositat que semblava no esgotar-se mai. La literatura, la música, la filosofia, la ciència, la història de l'art, tot podia entrar en una conversa i acabava transformant la manera de mirar l'obra. Amb els anys, he entès que aquesta va ser probablement una de les seves grans lliçons: no donar mai per acabada la mirada d'una obra. Comissariar vincles ha significat inevitablement tornar a aquella experiència des d'un altre lloc, ja no des de la conversa al costat de l'artista, sinó des de la responsabilitat de posar la seva obra en relació amb altres obres i permetre que apareguessin preguntes que potser ell mateix mai hauria plantejat. Perquè una exposició no hauria de limitar a confirmar allò que ja sabem. També pot alterar lleugerament les nostres certeses, provocar associacions i fer-nos tornar sobre una obra que creiem conèixer. I potser aquest és, finalment, el vincle més difícil d'explicar, el que queda entre allò que un dia vam aprendre a mirar i allò que, gràcies a aquesta mirada, encara continuem descobrint.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Pilar Giró. Gràcies per aquest viatge, també una mica per tota aquesta reflexió de l'exposició Vincles. Gràcies, Pilar. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de publicitat i tornem d'aquí a 3 minutets.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu!
5: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
6: Boi!
5: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. i també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
8: La ràdio de l'Empordà.
9: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
0: I l'oli, el territori i les arts vives es tornen a citar en la segona edició del Festival Brots. Enguany, els quatre dies de festival es concentraran entre el 22 i el 25 d'octubre i passarà per municipis de l'Empordà com Monells, Pere Tallada, Ultramort, Púbol o també Torroella. Nosaltres tenim aquí la directora del Festival Brots, Montse Faura. Bon dia, benvinguda.
11: Bon dia.
0: Gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, vau presentar aquesta edició fa pocs dies, però és una segona edició que també pren molta força després de l'èxit de la primera, no?
11: Pren força perquè ha estat fet des de s'ha estat coent molt a dins, com un volcà, no? I quan surt aquesta força i aquesta presència. Però sí que és veritat que Brots va observant tot l'any el territori, va olorant, va mirant, va escoltant i es va coent molt a poc amb aquesta idea, no?, de que de volta un dia dius, val, això, enllacem amb això, i va creant tot el que és Brots, bàsicament. Mm-hmm.
0: A més, aquest any potser té un significat més especial, no? Tu comentaves això, observar el territori, i una de les imatges que crec que representa el festival aquest any és aquest brotar de les Gavarres després de l'incendi, no?
11: Sí, de fet estàvem a l'estiu fent altres festivals i altres concerts quan va passar la cremada. Ens va tocar a tots, els que vivim a l'Empordà, hi ha algú que uneix en aquell moment, el sentiment de pertinència i també d'impotència, no? I la cura de tot, de la natura sobretot, no? I del paisatge. I aleshores estàvem acabant el festival i de cop i volta passant pels marges de les Gavarres vam començar a veure brots i vam dir, ja està brotant, no? I era molt simbòlic, no?, perquè realment començàvem a brotar també el que seria la programació d'enguany i ho hem volgut posar al centre, no?, el brotar, el rebrotar, que a més, Arts i Gavarres també, que són partners, no?, socis per dintre de Brots, perquè fem un projecte comú, doncs ells han posat rebrotar i nosaltres aquesta edició rebrotem, no? Igual que les Gavarres amb el desig gran i immens que els camps i els boscos tornin a créixer i ser meravellosos, no? No només perquè és que és necessari, no? Per la biosfera, pel nostre paisatge i perquè el preservem i el cuidem com es mereixen.
0: La inauguració del festival es farà el dijous 22 d'octubre a Torroella de Montgrí i comencem amb aquesta jornada, no?, que reunirà la periodista l'Agnès Batlle, també tenim l'actuació de Gio Sinfonia. Aquesta és una cita també destacada del Festival Brots, no?, perquè aquí tornem a unir aquestes arts, aquesta reivindicació del territori també amb aquest punt gastronòmic, no?, amb la denominació d'origen protegida d'oli de l'Empordà, no? La programació gira una mica entorn a aquests tres eixos, no, Montse?
11: Sí, els posem en diàleg i en el mateix pla, que això és important, no? Que no n'hi ha un que desdibuixa l'altre, sinó que es necessiten i per tant tenen moltes coses a explicar-se, no? És veritat que quan just amb l'Agnès Batlle, no? Que és tu, que és empordanesa i ve del món periodístic i escriptora i tal, en parlàvem, ella se li ha donat el cas que la família seva són de pagès i ara el seu fill jove està estudiant. Pues, i aleshores, amb converses i tal, i a més coincidint amb el seu llibre, doncs ens creiem que era molt necessari començar a parlar del paisatge, no? Que és qui brota, qui fa brotar tot, no? I igual que molts artistes i pintors es van fixar en escenes de la vida pagesa per immortalitzar-les, nosaltres anem allà i les traiem del museu, no? I les posem a la vida quotidiana i amb diàleg, amb la gastronomia, amb les arts vives, i aquesta és la idea. I d'aquí doncs també interactuaran el Jan Rodríguez i el Jordi Colls, que són pagesos a l'Empordà i representants del moviment de la revolta pagesa. No sabem si serà una conversa, no sabem si serà un diàleg, o no sabem si acabarà en forma de manifest, no ho sabem, però ja ens agrada que sigui així. I d'aquí el Daniel Casanovas i el Josep Masó, no? de Grup, que formen part de la companyia de Grup de teatre, que són de Tarruella, a través de tres escenes parlant del paisatge, els diran guiant una performance amb una acció que acabarà a l'Espai Ter, i allà tindrem a Fondonic Lab, que amb música i videoart doncs faran audiovisual i la geosinfonia de la Mà i la mirada del Francesc Prats faran un tríptic musical sobre la natura i la terra.
0: Una de les...
11: Això, i aquí tindrà sí, present l'adob, no? Hi haurà tastos d'oli. I després també, doncs bueno, ja serà la manera d'entrar i anar atrevessant ja el que serà els dies que vindran, que no seran poc en quant programació, no? Vull dir que són quatre dies intensos i això cada acte i cada cosa que passa té el seu significat i està entrellaçat, però alhora per si mateix té una singularitat i una força increïble.
0: Perquè, esclar, tornem a repetir el Tour Brots amb propostes molt diferents que podeu trobar a la pàgina web del festival, però una de les novetats, que és el dia abans, és divendres, és aquest Brots Club que se celebra al Castell de Pere Tallada, que jo crec que això serà és una de les novetats, no?, d'aquest any del festival.
11: Sí, el divendres anem de la Pedra al Neo. Començarem amb Ultramort, a l'església d'Ultramort, amb Carles Blanc i la Viola de Mar Ensemble, que faran sonar la música del Renaixement, la cooperació del patrimoni. Allà també tindrem píndoles d'oli. I la novetat, com deia, és el club, el Brots Club, que és el castell intervingut, no? Perquè no tothom coneix el castell per dins, i és el castell de Pere Tallada, i li donarem aquesta mirada més de neó, no? A més de posar en diàleg als companys de Cube, no? Amb temes més visuals, amb Rossoni, de la Bisbal, Tanta Relena i Lecoq, no? Aleshores, fer aquest toc més neó, més puny, més actual, i també tot el que és patrimoni, que és contemporània, conviuran també amb la gastronomia d'autor, però a més desenfadat, no? És a dir, que tindrem entrepans planxats d'autor, no? I aquí tindrem també la interacció amb combinats amb el MoMA, la Ginebra que fan aquí a l'Empordà, al Norai. I aquesta és la relació, no? Anar creant aquests espais que dialoguin i també que busquin també una coherència i una integració amb el que està passant en el lloc, no? I en el paisatge que el conté i que la Carona, no, en aquest sentit.
0: Un altre dels punts destacats de la programació, durant el dissabte es farà aquest tour Brots per diferents municipis de l'Empordà, però una de les cites importants és la Plec Brots, no?, que entra dins de tota aquesta programació. És clar, aquí es vol recuperar els plats de cassola, les cançons populars i fer aquesta xefla empordanesa, no?, tradicional, allò en comunitat. Jo crec que representa una mica l'essència, no?, del festival.
11: Sí, l'any passat no el teníem i el van trobar a faltar, no? I ho vam veure ràpid, just estava passant Brots que ens vam adonar compte, no? I vam dir, vale, és la primera edició, la segona és un dels punts forts i necessaris que hi haurà, no? El fet de que al voltant d'una taula, no, els comensals formin part de la peça, no? I aquí recuperar el costumari, el cançoner popular, allò que feien els nostres avis, les avis, no, de cantar a taula, no, i de compartir junts mentre es van explicant històries a través de les cançons. Però, per exemple, aquell dia que farem el Tour Brots i que la Plec formarà part del Tour Brots, el Tour Brots començarà a Púbol amb un menjar de forquilla, no? També a través de la gastronomia anirem a Púbol, al castell de la Gala d'Alí, i allà tot el secretisme, tot l'amor cortès, no? Tot això passarà al voltant d'un esmorzar pensat amb els ous, cuinats de moltes maneres diferents, no? A les 9 del matí, ous, amb pa, tocar pa, recuperar la peça del pa que es va fer pel centenari del naixement de Dalí, i després entrarem a Púbol, al castell, on tindrem en diàleg la Caterina Roma, la ceramista de Púbol, amb Moses i Mas, amb aquest repertori de l'amor cortès, no?, representant la relació de Galà amb Dalí, no? I just amb aquest Tour Brots ja ens anem a Cruïlles, amb una cinturarem en Pedrals, a Rosa Pou i en Xavi Lloses, amb una producció pròpia de Brots que es diu Oli amb un llum, i d'allà ja ens anem a Xavi Lloses, amb una producció pròpia.

0: la idea del dissabte a través del Tour Broads, i que després, un cop acabat el Tour Broads, passarem per Rupià amb una proposta més pensada en els públics més amplis i famílies, però també enguany aquest diàleg amb dos espais patrimonials importants que tenim a l'Empordà. Un és el jaciment ibèric i l'altre és el jaciment d'Empúries, i tots dos passaran el dissabte un darrere l'altre amb dues propostes, un centrat en el diàleg amb la terra i la ceràmica, i l'altre és l'any Homer, l'Odissea d'Homer, i al voltant de la taula un dels episodis d'Homer passarà allà juntament amb el Joan Seguí, el Raúl Refri, i coproduït amb el Festival Clàssics, no?
1: Montse, ja per acabar, m'agradaria recordar, no, que tot aquest Festival Brots acaba a la plaça de Monells, però destacant la plaça, veiem que el festival passa en esglésies, castells, jaciments arqueològics, ara comentaves. Esclar, com canvia una proposta, no?, quan surt dels escenaris més tradicionals, no?, que vull dir, són escenaris que separen el públic dels artistes. Com es transporta això en aquests espais que estan carregats d'història i al final que són espais comunitaris, no? No sé si... Com ho viviu des del festival?
0: Sí, també tenim aquesta idea de que no volem que siguin una postal, una escenografia, no?, i ja està, sinó entendre que on estem, no?, entendre, viure-ho i recuperar aquesta herència, no?, diguem. Però ets parteix d'aquesta mirada de mirar molt a prop, no?, abans d'anar a buscar lluny, de no idealitzar allò que tenim, sinó d'entendre-ho, de posar-ho en tensió i per fer-ho avançar. I si alguna cosa ens interessa de l'herència és precisament el que no està acabant, no?, el que hem rebut només continua viu si som capaços de decidir què fem avui. Si anem a una església gòtica romànica, allò que passarà dintre es posarà en diàleg amb aquest gòtic i romànic, no? Si anem a un castell, doncs el mateix. Si estem en un jaciment, tant sigui des del fang ibèric com el grec, en el cas de l'Homer, l'Odissea d'Homer, doncs això serà aquest diàleg constant amb aquesta mirada actualitzada, no? I que això sí que requereix, no?, d'observar-ho i de moltes converses també, no? Perquè quan es crea un festival a vegades es fa des de la mirada més des de l'espectacle, no? O allò que volem. Però posar-ho en tensió i en diàleg i en conversa ens sembla que és interessant i que un festival que al final acaba sent un no festival, perquè allò que avui en dia tots tenim en l'imaginari comú del que són els grans esdeveniments, el festival, el que vol Brots és al revés, contrari a això. És a dir, hi ha festivals que busquen la introspecció, allò que és petit, allò que posa en tensió, no?, allò que fa qüestionar. I tot aquest patrimoni que tenim, que no és poc, té moltes coses a dir, i des de les arts vives actualment.
1: Montse, recordem-ho, el Festival Brots, que torna entre el 22 i el 25 d'octubre, vinculant aquest oli, aquest territori i aquestes arts vives en aquesta segona edició. Gràcies, Montse, per ser aquí i donar-nos més detalls d'aquesta edició de Brots, que serà fantàstica. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu, guapa.

0: I nosaltres, quan estem a punt d'arribar a 3:45 de 9 del matí, comencem el repàs informatiu. I és que l'Eix d'Aro renovarà aquest mes d'octubre el paviment entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro. L'actuació està impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya i forma part d'una campanya de manteniment de carreteres. Els treballs tenen com a objectiu millorar la seguretat viària i també reduir l'impacte ambiental de les obres, Joan.
1: La intervenció inclou trams de les carreteres de l'Eix d'Aro, una de les principals vies d'accés a la Costa Brava. La concessionària Cedinsa s'encarrega d'executar els treballs, que preveuen renovar prop de 42.000 metres quadrats de paviment i utilitzar

0: unes 1.800 tones d'aglomerat asfàltic. Les obres afectaran un corredor de 27 quilòmetres entre la Selva i el Baix Empordà. S'emmarquen en les actuacions anuals de conservació i manteniment de la xarxa viària. L'objectiu és mantenir el ferm en bones condicions, millorar la comoditat de la circulació i allargar la vida útil de la infraestructura. Una de les característiques de la campanya és la incorporació de materials i tècniques més sostenibles. Les mescles asfàltiques utilitzades busquen reduir la petjada de carboni de les actuacions i afavorir un millor aprofitament dels recursos. Aquest plantejament també pretén disminuir les necessitats de manteniment a llarg termini. La renovació de l'eix d'Aro forma part d'un programa del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que inclou tres grans corredors viaris de Catalunya. A més de la connexió entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro, la campanya afecta l'eix del Llobregat i l'eix Vic-Ripoll. Segons el Departament, aquestes actuacions preventives permeten conservar les carreteres abans que el paviment presenti un deteriorament més important. També busquen optimitzar els recursos destinats al manteniment i oferir millors condicions de seguretat i confort als conductors. En el cas de l'eix d'Aro, la renovació prevista per aquest octubre se centra en la conservació del ferm d'una via utilitzada habitualment per als desplaçaments entre la Selva i el Baix Empordà.
1: I l'Ajuntament de la Bisbal ha tret a licitació per 574.000 euros la renovació de la canonada d'aigua potable que va deixar tot el municipi sense subministrament durant 16 hores el passat mes de juny a Niol.
2: El consistori vol substituir un tram de conducció deteriorat després de diverses avaries registrades els últims anys. L'actuació busca millorar la fiabilitat de la xarxa i reduir el risc de nous talls d'aigua. El projecte preveu substituir 730 metres de canonada de fibrociment entre el carrer Canigó i la zona de Mas Clarà. D'aquesta longitud, 500 metres corresponen al terme municipal de la Bisbal i els 230 restants passen per Forallac. El traçat comença al dipòsit municipal de Puignegre i arriba fins a la connexió amb la xarxa existent davant de l'escola Mas Clarà. La conducció actual se substituirà per una canonada de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre, més ampla i resistent. L'Ajuntament considera que aquest canvi permetrà millorar les condicions del subministrament i facilitar el manteniment de la infraestructura. La renovació respon a les avaries recurrents que ha patit aquest tram de la xarxa. Durant el 2024 es van registrar tres incidències, el gener, el març i el setembre. La més important es va produir el 19 de juny de 2026, quan dues fuites simultànies van obligar a interrompre el subministrament d'aigua potable a tot el nucli urbà durant 16 hores. Segons el consistori, l'antiguitat de la canonada també dificulta les reparacions i incrementa el cost. A més, l'Ajuntament assenyala que l'estat de la infraestructura pot afavorir la formació de trihalometans, uns compostos químics que poden aparèixer durant el tractament de l'aigua potable. El pressupost de licitació és de 574.216 euros, amb 89 cèntims, amb IVA inclòs. L'obertura de les ofertes està prevista per al 22 d'octubre. Les empreses interessades disposen de 8 dies naturals des de la publicació de l'anunci per presentar les seves propostes. Les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos i mig un cop adjudicades. El projecte va rebre l'aprovació definitiva del ple municipal el 24 de març i ja disposa dels informes i permisos necessaris. Entre aquests hi ha l'autorització de l'Ajuntament de Forallac per intervenir en el tram situat dins del seu terme municipal. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, considera que la renovació és necessària per garantir un servei essencial. El batlle ha recordat les conseqüències del tall del juny i ha defensat la inversió per evitar que es repeteixin interrupcions d'aquesta durada. Aparicio també ha destacat la feina en els serveis tècnics municipals i la col·laboració de l'Ajuntament de Forallac. Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia, Eva Rovira, ha assegurat que el consistori informarà els veïns de les afectacions abans de començar les obres. Segons Rovira, l'objectiu és reduir les molèsties durant l'execució dels treballs.
1: I més d'un centenar d'empresaris i empresàries han participat aquest dijous en una jornada a la Cambra de Comerç de Palamós, amb la presència del president de Banc Sabadell, Josep Oliu. La trobada, titulada Una banca propera al client en l'era de la intel·ligència artificial, ha abordat els canvis tecnològics del sector financer i la seva relació amb les empreses. La jornada ha permès acostar els representants del teixit empresarial del Baix Empordà a un dels principals responsables del sector bancari, també ha obert un espai de debat sobre els reptes de la transformació tecnològica i el paper de les entitats financeres en l'activitat econòmica. Ho explica el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages.
3: Per continuar aquesta proximitat, aquestes notícies doncs, importants, econòmiques, de geopolítica, com les aterren en un banc i com en un banc les pot traslladar doncs, a les empreses i que també les empreses coneguin de primera mà doncs, la informació i les possibilitats i les oportunitats i l'acompanyament que pot donar el Banc Sabadell.
1: L'acte ha acabat amb una sessió de trobada i intercanvi de contactes entre empresaris, representants institucionals i professionals del sector financer. Durant la cloenda, el president ha reivindicat la funció de la institució com a punt de suport per a les empreses del territori. Fages també ha defensat la importància d'organitzar activitats econòmiques per facilitar l'accés al coneixement i als principals agents empresarials. Ha destacat, a més, el creixement de la cambra durant els darrers anys, tant pel que fa al pressupost com a la plantilla. Ha relacionat aquesta evolució amb l'augment de l'activitat de la institució i la participació de les empreses del Baix Empordà. La trobada s'ha celebrat l'endemà de l'aprovació de la nova llei de cambres de comerç de Catalunya. Pol Fages ha valorat positivament aquest canvi legislatiu i l'ha qualificat d'històric. Segons el president, la nova normativa permetrà reforçar la feina de les cambres de comerç i millorar els serveis que ofereixen al teixit empresarial. I el campus de l'experiència de Calonge estrena un cicle avançat per a majors de 50 anys. Una vintena d'alumnes graduats al juny continuen la formació, mentre que el programa inicial té 39 estudiants. El Castell de Calonge acull els dos grups cada dimecres a la tarda i el nou programa ha començat aquest dimecres 7 d'octubre i permet ampliar la formació dels estudiants després de completar els 3 anys de cicle inicial, Joan.
0: La iniciativa forma part del programa Sènior Universitat en Cultura, Ciència i Societat de la Universitat Internacional de Catalunya, que es desenvolupa a Calonge i Sant Antoni en col·laboració amb l'Ajuntament. El nou cicle avançat compta amb una vintena d'alumnes que es van graduar el juny passat. Tots havien completat el programa inicial i ara podran continuar els estudis sense haver de deixar el campus del municipi. Paral·lelament, el cicle inicial manté 39 estudiants, dels quals 19 són noves incorporacions. D'aquesta manera, el campus de l'experiència reuneix aquest curs prop de 60 alumnes entre els dos programes. L'ampliació també comporta canvis en l'organització de les classes. Per primera vegada, el Castell de Calonge acull dos grups universitaris de manera simultània. Les sessions es fan els dimecres a la tarda, amb el cicle inicial a la sala gran i el nou cicle avançat a la sala major. Els estudis ofereixen una formació diversa per aprofundir en el coneixement de la societat actual. El programa inclou assignatures d'intel·ligència artificial, psicologia, art, matemàtiques, història, biologia, música, filosofia, política i tecnologia, entre altres disciplines. A més de les classes, el campus manté les activitats complementàries i les oportunitats d'intercanvi internacional. Aquest curs, els estudiants d'amb 2 anys de trajectòria del programa podran participar en estades d'una setmana en altres universitats europees. Les destinacions previstes són Itàlia, Polònia, la República Txeca, Portugal, Letònia i Eslovàquia. Una altra novetat arribarà a l'abril amb el primer seminari sènior universitari pel diàleg cultural dins i fora d'Europa. La trobada reunirà estudiants sèniors de diversos països europeus i de fora del continent.
1: I Palafrugell acull del 9 a l'11 d'octubre els concerts principals de la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava. Durant més de 3 dies, diferents espais del municipi es convertiran en escenaris de jazz, soul, blues i swing, amb una programació que combina artistes internacionals i catalans. El festival ofereix concerts gratuïts a l'aire lliure i actuacions al Teatre Municipal, a més de propostes culturals vinculades a la música, Carla.
4: La cantant nord-americana Gisela Jackson és el principal reclam internacional d'aquesta edició. Actuarà diumenge 11 d'octubre a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, acompanyada de The Suk Su Jacksons. Jackson ha convertit escenari amb artistes com Ray Charles, James Brown i Donna Summer. També ha actuat en més de 18 països i ha aconseguit projecció internacional amb la cançó Love Commandments. El concert de cloenda tindrà un preu de 20 euros. Un dia abans, dissabte a les 8 de la tarda, el mateix escenari acollirà The Last Living Souls, una formació que combina blues, soul i rock. La banda presentarà el seu primer disc d'estudi, I Believe, en una actuació amb entrades a 10 euros. La programació gratuïta començarà divendres a les 8 del vespre a l'Espai Cultural La Bòbila amb Lluís Figueres and the Demons. El grup presentarà el treball Unveil the Truth en un concert vinculat a la Bienal de Fotografia Xavier Mixarax. Dissabte al migdia, Plaça Nova acollirà Ricard Gili amb l'energia Big Band. El músic fundador de la Locomotora Negra participarà en una actuació organitzada amb la col·laboració de l'Escola de Música de Palafrugell. A la tarda, el mateix espai oferirà una classe d'iniciació a l'indie hop i una sessió de ball social amb música swing. La música també arribarà al pati de Can Genís amb dues actuacions protagonitzades per veus femenines. A les 6 de la tarda hi actuarà Justy Cansainz amb Anna Sainz a la veu, Agustí Casademont al piano i Juli Canal al saxo. Una hora més tard serà el torn d'Avanon, el trio format per Carla Motis, Marta Costa i Laura Carreras. Diumenge al migdia, la Dinamo portarà a Plaça Nova l'espectacle Music on Cycles, una proposta itinerant que combina música en directe i bicicletes. El grup oferirà un repertori de funk i rimes ballables amb la participació del públic. Més enllà dels concerts, el Festival de Jazz Costa Brava incorpora activitats relacionades amb el cinema, la literatura i les arts visuals. La majoria de les activitats del festival són gratuïtes. Les entrades per als dos concerts de pagament es poden comprar al web de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i a la taquilla del Teatre Municipal.
1: I la Bisbal posa el català al centre aquest 12 d'octubre amb una proposta que combinarà debat, cultura i activitats lúdiques. La jornada, impulsada pel Pla Local per la Llengua, es desplegarà en diversos punts de la ciutat, Judit.
5: La jornada començarà a 2:15 del matí a l'amfiteatre del Teatre Mundial. El primer debat estarà dedicat a Manuel de Pedrolo i la seva defensa de la llengua i la cultura catalana. Al migdia, l'arxivera i escriptora Teresa Ibar Ximeno presentarà els llibres Prosa de combat i Terra prohibida. La programació al Teatre Mundial continuarà amb una lectura teatralitzada de llibertat d'expressió a càrrec de la companyia Pàlpuda. Durant tot el matí, el passeig Marimon Esper centrarà les propostes lúdiques i la cultura popular. Hi haurà bitlles catalanes, jocs tradicionals en català, un joc dedicat a la música catalana i partides d'Scrabble. A 2:15 començarà una cercavila amb els dracs, els geganters i els voltors. El recorregut acabarà al pavelló Firal, on entre les 2:15 se celebrarà una arrossada popular. La tarda tindrà un caràcter una mica més de reflexió sobre l'ús del català i la cohesió social. A les 4 començarà una taula rodona moderada pel director del Punt Avui, Joan Vallclara. I a les 5 de la tarda, Tallers per la Llengua i Astrid Bierk oferiran una xerrada sobre els canvis de la llengua durant les converses quotidianes. Una sessió que plantejarà estratègies per mantenir l'ús del català en diferents situacions socials. Una hora més tard, participants del programa Voluntària per la Llengua compartiran les seves experiències. La conversa reunirà persones voluntàries, però també aprenents, amb la moderació de Carla Barroso, tècnica de l'Oficina de Català de la Bisbal de l'Empordà. La recta final de la jornada començarà a 7:45 del vespre. L'esportista Núria Piques oferirà la conferència Ara o Mai, centrada en la llengua i presentada dins la programació amb el lema Descolonitzar la ment. La jornada acabarà a partir de 9:15 amb un concert protagonitzat per músics i grups vinculats amb aquesta ciutat. L'organització preveu traslladar al Palau Firal, al Pavelló Firal, les activitats programades al Passeig Marimon, esper en cas que hi hagi mal temps. La jornada reunirà d'aquesta manera durant més de 10 hores propostes de debat, cultura i lleure amb la promoció de l'ús del català com a fil conductor.
1: I nosaltres hem d'obrir la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i dels dos equips baix-empordanesos que competeixen a la primera catalana. El Palamós i el Torroella afronten la quarta jornada de la competició i jugaran els seus respectius partits com a locals. Els Brau i Grocs rebran el Caldes de Montbui, mentre que els torroellencs tindran la visita de Lloret. Sergi.
6: El Palamós, amb un partit menys per l'ajornament del duel de la setmana passada a Camp del Porqueres, jugarà al Municipal de Palamós. El seu rival serà el Caldes de Montbui, que tampoc va jugar aquesta passada jornada i que, com els palamosins, té actualment 3 punts. I el Torroella, que sí que va disputar el seu partit i va perdre al camp de la Unió Esportiva Quart, rep el Lloret. El conjunt de la Selva, amb 6 punts en 2 partits jugats, serà una dura prova per als torroellencs, que en 3 partits només han sumat un punt.
1: I el primer grup de la segona catalana també es disputa la quarta jornada de Lliga. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà. El Begú es desplaçarà fins al camp del Blanes i l'Atlètic Bisbalenc també jugarà fora, en aquest cas a l'estadi del Besalú. Tant begurencs com bisbalencs van veure com els seus partits de la setmana passada eren suspesos per les inclemències meteorològiques.
6: Degut a l'ajornament dels seus partits, tots dos conjunts continuen amb els mateixos registres. El Begú suma 4 punts i l'Atlètic Bisbalenc encara no ha sumat cap punt. El contrincant del Begú serà un Blanes situat a la part alta amb 7 punts i amb les 3 jornades disputades. I el Besalú, que té 2 punts també en 3 jornades gràcies a 2 empats, suposarà un anfitrió complicat per a un bisbalenc que necessita començar a enlairar-se.
1: I passem a parlar de bàsquet perquè el Sol Gironès Bisbal Bàsquet disputa el seu segon duel de Lliga i el primer a casa davant del Sant Antoni d'Eivissa. Els homes, entrenats per Eric Surís, volen refer-se del mal debut de la setmana passada en què van caure a la pista del Saragossa per més de 20 punts de diferència.
6: Els bisbalencs van patir un seriós correctiu en el primer partit davant d'un Saragossa que es va mostrar demolidor en la segona part. Cal ajustar coses per evitar que l'equip es desinfli a mig partit, com va succeir a la pista dels aragonesos. Però la competició pot arribar a ser implacable, ja que en aquesta segona federació hi ha conjunts de molt nivell. Un d'ells serà el rival de demà dissabte al Pavelló Vell, i és que l'Eivissa té un projecte molt ambiciós amb el clar objectiu de l'ascens a primera federació. Serà un oponent de màxima exigència, però el Bisbal Bàsquet confia en l'alè de la seva afició. Un altre dels al·licients del duel serà el retorn de Lamine Diva a la pista del club on va jugar durant 3 anys i amb el qual va aconseguir pujar a segona federació. El pivot gambià assegurava aquesta setmana que el maig serà especial, però que ell i el seu nou equip venen a la Bisbal amb l'únic propòsit d'obtenir el triomf.
1: I ara ens fixem en l'hoquei patins perquè el corredor Mató Palafrugell rep el Noia Freixenet. Tercera jornada de l'hoquei Lliga Plata Sud, on els palafrugellencs ja acumulen 4 punts, un de l'empat a casa davant el Club Hoquei Mataró i 3 més de la victòria a la pista de l'Alcoi la setmana passada.
6: El conjunt baixempordanès s'enfrontarà al filial de tot un històric de l'hoquei patins català. Els de Sant Sadurní d'Anoia, que competeixen amb el seu equip B en aquesta categoria després de pujar brillantment l'any passat, seran un escull important per als palafrugellencs.
1: I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del Girona de futbol, i és que l'equip de Quique Álvarez viatjarà a les Illes Canàries per enfrontar-se al Tenerife.
6: Els gironins van arrencar un empat a 0 la setmana passada a Montilivi contra el Mallorca. Ara mateix són quarts amb 14 punts i davant tindran un Tenerife que suma 11 punts i és 12è. Per tant, el que dèiem, previsió d'un partit igualat.
1: En clau de bàsquet gironí, comencem parlant del bàsquet Girona, que aquesta setmana disputa la tercera jornada de la Lliga ACB. Els gironins visiten la pista del Breogán demà dissabte. El partit arriba després del debut positiu a l'Eurocup, on l'equip va derrotar el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
6: Exacte, però el debut a Europa amb victòria va venir després d'una estrepitosa derrota a la Lliga ACB. I és que els de Moncho Fernández van perdre per 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. A la competició domèstica sumen un triomf i una derrota i esperen que aquest partit guanyat a la Europe Cup els doni moral per afrontar el duel a terres gallegues davant del Breogán.
1: I l'Uni Girona, que està tenint un inici de temporada complicat, juga aquest diumenge a Fontejau davant del Jairis de Múrcia. Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez esperen aprofitar el segon partit consecutiu a casa i inaugurar el seu compte de victòries a la Lliga Femenina.
6: I és que ahir mateix les gironines perdien el segon partit en les dues jornades que portem de Lliga. L'Azul Marino de Mallorca es va imposar a Fontejau, escenari on aquest diumenge arribarà el Jairis amb voluntat de fer més gran la ferida. És moment d'apel·lar a les grans cites del pavelló gironí i sobretot aprofitar el factor pista per esmenar aquest mal inici de temporada de l'Uni.

0: Aquest cap de setmana el temps serà tranquil, el sol dominarà i ja no plourà durant com a mínim uns quants dies. La temperatura ara mateix és fresca, abrigueu-vos perquè tenim valors per sota dels 10 graus a l'interior del territori. La tramuntana anirà de baixa, ha arribat fins a 90 km per hora a l'estartit de matinada. Anirà de baixa aquest vent i quedarà un final de divendres i un cap de setmana ben tranquil amb vent en general fluix.
1: Doncs abrigueu-vos bé abans de sortir de casa, ho pot confirmar una servidora. I nosaltres ens tornem a trobar a partir de la setmana que ve, en aquest cas dimarts 13 d'octubre. Us donem les gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu, adeu.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
8: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
9: Rebut. I en Banyeta?
8: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
9: On van?
7: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
10: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
11: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
12: La millor música del món.
0: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
9: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Una banda que en directe, doncs, guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Especialista en números 1, aquesta no ha estat una excepció. És Karol G amb Jude Lyne i Rusovski amb aquest Baby Wow a Capital.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li ve

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
5: Manamana.
6: Maxiloestètic.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
9: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
10: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Calapruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
13: La vam descobrir amb aquell Say So i Doja Cat ens presenta aquesta col·laboració amb César, Kiss Me More.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Fa una bona colla d'anys que aquest Breathless de The Corrs ens va captivar i ara arriba el DJ Cyril i li dona un nou aire. L'escoltes a Capital.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina

0: punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
3: Sam Smith és el protagonista ara mateix de l'antena amb això que es diu Diamonds.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Cançó que ens emociona és l'èxit de Benson Boone. S'anomena Beautiful Things, sona Capital. For

0: casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
7: La Juventud Baila encara.
4: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital. Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. Protecció Civil alerta de pluges fortes aquest dijous i fins a la matinada de divendres al Baix Empordà. També s'hi esperen ratxes de vent de més de 90 km per hora. La carretera entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols continua en pas alternatiu per una esllavissada. Les autoritats demanen prudència i seguir les indicacions de trànsit. La Bisbal d'Empordà treu a licitació per prop de 574.000 euros la renovació de la canonada que va deixar el municipi sense aigua durant 16 hores. El projecte preveu canviar 730 metres de conducció entre el carrer Canigó i Mas Clarà. Les obres duraran 4 mesos i mig i volen evitar noves avaries en el subministrament. El Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de música i activitat aquest cap de setmana. El programa barreja jazz, soul, blues i swing amb concerts gratuïts en diferents espais del municipi. La cantant nord-americana Giselle Jackson encapçala el cartell. També hi haurà propostes de cinema, literatura i ball. L'Eix d'Aro renovarà aquest octubre el paviment entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro. Els treballs afectaran prop de 42.000 metres quadrats. L'obra farà servir materials més sostenibles. També vol millorar la seguretat diària i reduir l'impacte ambiental. I tot seguit la previsió del temps per aquest divendres. Cel serè a primera hora, però els núvols augmentaran i el cel tendirà a quedar cobert. Temperatures suaus amb màximes d'uns 20 o 21 graus i mínimes entre 8 i 12. Vent fluix, tret d'Albons, on bufarà moderat. Dimecres i dijous, temps estable però més ennuvolat. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés. Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
14: Ràdio Capital.
15: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El ritme ara mateix el posa Yugel amb les veus de French Montana, producció de David Guetta per aquest Shine.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a la comerciada.com.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Manòmena. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat, i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenòmena.
9: Maxil·la Estètic.
10: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Un territori que sona bé.
14: Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
11: Posa'ns a prova.
13: Un territori que sona bé.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Catalunya.

0: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Els Disturbed, amb aquest remix de Cyril del clàssic de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Una banda que en directe doncs guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
2: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
2: I amb la ràdio, també.
4: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
2: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
4: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
5: Tots els continguts de Ràdio Capital
6: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.com.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats. T'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
12: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del Cafè Real.
13: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: Ei, tu!
5: Sí, tu!
4: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba la trobada a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
5: Boi.
4: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 4.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Si ja has ballat amb Ximixanga o Festuc, prepara't per descobrir l'última novetat de Marcos.

0: Ràdios. Fa Agenda amb el suport del Departament de Cultura.
1: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. En Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Què tal, amics? Bona tarda i bona fresqueta. De la nit al dia les coses han canviat, eh? I hem hagut d'abrigar-nos. Arriba un preciós pont i serà bo que el nostre home del temps, l'Isaac Vilà, ens detalli si haurem de portar la rebequeta o podrem anar més frescos.

0: Com que tenim 3 dies de festa, Xico Sánchez i Carcassés, d'aquí uns minuts, ens donarà idees per fer i desfer. Perquè aquesta avui serà la nostra pregunta.
1: 972 313 702.
0: Ja tenim el pont de la Pilarica. 3 dies per desconnectar, fugir de la rutina i descobrir món. O en molts casos, descobrir el sofà des d'una perspectiva diferent. Quins plans teniu? Una escapadeta? Una casa rural? Un viatge exòtic a Ikea amb parada tècnica al restaurant? Potser sou dels que agafeu el cotxe, feu 4 hores de cua i acabeu més a prop de casa que quan heu sortit. Ah, i els més valents. A Saragossa, a veure la Pilarica, que entre la devoció, les ofrenes florals i les aglomeracions, allà és com anar al Primavera Sound, però amb més fe i menys autotune. Va, confesseu, on anireu aquest pont? O sou dels que fareu vacances de les vacances, que també és molt respectable. Amics, comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Hola, Xico.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Fantàsticament bé, perquè fa un dia preciós, juliu, amb un solet que ja convenia.
1: Juliu? Juliu? Oh, que feia temps que no ho sentia, això. Juliu, juliu.
2: Que maco. Com és que no ho sentia? No. Quan un dia està com el d'avui, tu no dius que fa un dia juliu? Què dius, doncs?
1: Un dia maco, preciós, formós... Encantador, Juliu.
2: Fa un dia Juliu, preciós, perquè hem tingut pluja, però el darrer cap de setmana convenia, està molt bé, però, home, després de la pluja, una mica de solet, amb aquesta tramuntaneta que ha fet, que ha netejat l'ambient, doncs ens queda un cap de setmana per anar doncs, a molts espais a l'aire lliure.
1: A Saragossa. A Saragossa.
2: A veure... A Saragossa?
1: Sí, a veure... A l'ofrena de la...
2: Jo
1: vaig a l'ofrena de la Pilarica, i tant, que no em coneixes, Xico, no em coneixes.
2: I a la festa de la Guàrdia Civil de passada, no? Imagino, perquè... Sí, home, és la patrona de la Guàrdia Civil, per tant.
1: No m'emmerdis.
2: No, aviam, si vas a Saragossa, pregunta per la Dolores, de passada que fa tallut, però si vas a Saragossa i vas a la plaça del Pilar, que és immensa aquella plaça, és grandiosa, doncs de passada segur que hi haurà alguna celebració de la Benemèrita. Sort que t'ho explico.
1: Ben fet.
2: Però mira, a mi si em vols trobar, se'ns un nom. A la plaça Nova de Palafrugell demà al migdia.
1: I tant.
2: Perquè hi ha el Festival de Jazz de la Costa Brava.
1: És
2: la 32a edició, i el Festival de Jazz, per la gent que no ho sàpiga i altres ho recordaran, no va començar en el centre de Palafrugell, sinó que es feia en els jardins de Can Roig. Que després es feia ben bé a davant de l'edifici que hi ha a Can Roig. I després del Festival de Jazz, a poc, del jazz va passar que va venir Iglesias i Sergio Dalma i no sé què, i Frank Sinatra Jr. I a poc, van fer el que és ara el Festival de Jazz de la Costa Brava, explico batalletes, en aquests jardins tan impressionants, i el Festival de Jazz se'n va anar cap al nucli de Palafrugell i no es va perdre, per això és la 32a edició, i a mi em sembla fantàstic, perquè, per posar un exemple, a part de les moltes actuacions, ja van començar dimecres, dijous, en petits formats, avui divendres, que hi ha en Lluís Figueres i T. Damons, però sobretot demà, per què dic a les 12? Doncs perquè hi ha la Big Bang de l'Energia i Ricard Gili. L'Energia Big Bang és una Big Bang de gent jove que ha sortit majoritàriament de l'escola de la Rita, no? I per tant, són d'aquelles coses que jo crec que tenen un valor impressionant.
1: Perfecte.
2: I a mi m'agradarà molt, jo no m'ho perdo, de cap
1: molt
2: de les maneres.
1: Molt bé.
2: A les 12 del migdia, Energia Big Bang, més, compte, un mite del jazz de Catalunya. Ricard Gili, a la trompeta i a la veu, que era el líder de sempre, com tu saps, de la Locomotora Negra.
1: Perfecte. Alguna cosa
2: més?
1: Què
2: t'assembla?
1: A mi, perfecte.
2: Home, aviam, jo sempre recomano també alguna fira, no? I d'aquestes fires que tenim aquests dies a Platja d'Aro hi ha la festa de la cervesa, per variar una mica.
1: I tant.
2: Però, sobretot, la fira de l'olla de Breda. Per tant, per diversificar una mica.
1: Perdona, què venen, olles? O dins l'olla hi ha alguna cosa cuita?
2: No, aviam, tu saps que Breda és el lloc que fan olles perquè el que és aquest tipus és la capital. És la capital de l'olla. I per tant, mira, tenim a Cervera, a Platja d'Aro, capital, festa de la cervesa.
1: Sí.
2: Breda, l'olla. I a mi, jazz. És que estic esperant el Festival de Jazz de Palafrugell en Candeletes. Ho havia sentit, això de Candeletes?
1: Sí. Apa, escolta.
2: Adéu, Andreu.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: s'ha acabat l'estiu. Isaac Vilà és el nostre home del temps. Hola, Isaac, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Bé, bona tarda. Ja ho deia al principi, una rebaqueta a les nits. Bé, més que una rebaqueta, eh? I manta al llit perquè, escolta, de cop i volta han baixat les mínimes, sobretot, considerablement, eh?
1: Doncs sí, avui, aquesta passada matinada, hem tingut mínimes ja inferiors als 10 graus. Hòstia. A gran part de les comarques gironines. Al Pirineu també s'ha notat aquesta baixada. Bé, arriba la tardor. Bueno, com a mínim, l'ambient de tardor. El que no era gaire normal és tenir les temperatures que hem tingut com fins ara.
0: Per tant, pensa bé el que diràs, eh? Tens una gran responsabilitat a hores d'ara perquè, depèn del que em diguis, faré una cosa o una altra. A l'armari de roba que tinc a casa, ja puc treure tota la roba d'estiu i posar la de tardor-hivern?
1: La resposta ha de ser un sí o un no, o pot haver-hi matisos?
0: Fes el que vulguis, digues el que vulguis, va.
1: No, doncs la resposta és un no, d'acord? No. Per tant, encara, encara de nit, hi haurà força contrast tèrmic aquests propers dies, aniran pujant les temperatures de dia, però de nit encara refrescarà. I és que aquesta entrada d'aire fred ha fet baixar les mínimes, ha fet que de nit, com que les nits ja són llargues, que se'ns hàgim d'abrigar més, però encara de dia, com que farà, s'espera uns pràcticament uns 6 dies de bon temps, de sense pluja, de dia encara s'hi estarà bé, i avui encara fa fresca, estem al voltant dels 19-20 graus ara mateix, però a partir de diumenge, dilluns, dimarts, la temperatura pujarà una miqueta i s'hi estarà bé al migdia.
0: Molt bé. Doncs tens una altra responsabilitat, també, com que el dilluns és festa, és la Pilarica. Aleshores, doncs, molta gent estarà de cap de setmana, de pont, voldrà viatjar amunt i avall. Concentrem tot el pont i després la setmana que ve, va.
1: Doncs bé, aquest pont, la previsió és molt senzilla, perquè farà molts bons dies durant pràcticament tots els 3 dies. Per tant, hem de tancar l'aixeta, ahir va ploure molt bé, va tenir una pluja molt bona, però ja tancar l'aixeta com a mínim durant aquests 3 dies, aquest pont de la Pilarica, que en diguem.
0: Exacte.
1: Només algun núvol prim o algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, de cara a d'aquests 3 dies, però en general vindran uns dies molt i molt tranquils en general.
0: I a partir de dimarts que ve, què?
1: Com a mínim, aquesta sensació, aquest temps estable arribarà fins pràcticament el dimecres, dijous de la setmana que ve. Després podria... en parlem. Després encara queden uns quants dies i podria canviar una mica el temps. Sí, però com a mínim tindrem aquest temps estable, aquesta pausa de la pluja, fins al dimecres que ve, dimecres, dijous de la setmana que ve.
0: Doncs aprofitem-ho, perquè de pluja ja n'hem tingut prou, ha regat bé els camps i tampoc ha fet, diguem-ne, moltes destrosses. Oi que no ha fet molt mal, no?, per aquí a les comarques de Girona.
1: Exacte, les comarques de Girona, com dirien els avis, hem sortit baratos. hem sortit a baratos. Hem tingut alguna remullada, algun patac important, però en general, si ho comparem amb altres sectors del país, hem sortit a baratos, que diria.
0: Ens n'hem sortit bé. Isaac, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Mike and the Mechanics a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Després de la publi ens arribarà Freddie Mercury. Pretend that you're still around. The Great Pretender. Res, d'aquí 3 minuts. Fins ara.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
10: Del nostre web.
9: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Anem a l'escala. Pere, com tens l'hort després de les pluges?
2: Anegat, una mica negat, Joan.
1: Sí?
2: Una mica negat, sí. Bé, ara sembla que amb aquest aire s'assecarà ràpid, però...

0: bé, ha estat una puja ben rebuda, però esclar, vulgues o no, n'hi ha hagut molta i ha fet una mica de fangueig.
1: I però ha fet mal algun dels productes que...
0: No. Bé, a veure, en general sí que ha fet mal, eh? De cares a algú que vosaltres i tothom pot trobar en el mercat. Ha fet mal bé, perquè és que no ha sigut aquí sol. Ha sigut, ha plegut a molts llocs que hi ha molta hortalitza, ha plegut molt al Maresme, ha plegut al Barcelonès. Clar, vulguis o no, allà es fan molts quilos d'hortalitzes. I clar, això sí que ha fet mal, i ho coincidiràs amb els preus desorbitats que ni jo havia vist mai
1: per exemple,
0: en el mercat.
1: Per exemple?
0: Oh, per exemple, n'hi ha uns quants, eh? Per exemple, les tomates no havien anat mai tan cares, els enciams tampoc, les cols, el bròquil, tot això,
1: sí.
0: Que ara seria un moment que ja que ha marxat molta gent, i doncs no, és que n'hi ha tan poc en el mercat que els preus són cars. Per això jo te vaig dir de parlar avui del que parlarem, perquè és un de les poques hortalitzes que no, el preu li costa molt de pujar. Sempre més aviat va un preu bastant estable i, per tant, dic, cony, si els hi tinc que recomanar una cosa que han de pagar molt car, dic, no, algú que no els hi costi tant.
1: Avui parlem de carbasses i és, vaja, a mi la carbassa em torna boig, m'encanten les carbasses.
0: És que és molt bona. I molt fàcil de fer, perquè si per fer una crema només necessites ceba, si vols posar-hi algun porro també, i deixar la... i carbassa, vull dir que fas una mica de sofregit i ja... És que et queda una cosa, llavors... Bueno, jo com fa una mica de fred, és que m'encanta, ben calentona, i si t'agrada no tant like i poses algun picatoste de pa torrat o fregit, i fas un bon àpat.
1: Ma mare fa una crema de carbassa amb fideus d'àngel, que és...
0: Veus?
1: Veus? Boníssim.
0: Però no, és que hi ha moltes maneres de fer-ho.
1: Sí.
0: I ja et dic, dintre de tot, perquè la vida ens s'ha posat molt cara, però dintre de tot és de les coses això. Et vaig a dir, les pomes són de les coses que més estables que hi ha en aquest temps que passem ara, perquè d'altres anys hi havia moltes coses que podien estar més econòmiques, però dic, aquest any, coi, fora de la carbassa, que està pràcticament el mateix preu que l'any passat, i les pomes, a més, està molt més car.
1: I a més és que té totes les propietats, baixa en calories, rica en aigua i fibra, antioxidants, protecció cardiovascular, vaja, ho té tot.
0: Sí! És de l'hortalitza vermella, que són tan saludables, junt amb una que a mi no m'agrada gens.
1: Quina?
0: Que és la remolatxa, la rabibleda.
1: Ah, home!
0: Aquesta no m'agrada.
1: No t'agrada?
0: És molt saludable. A mi no, aquesta no.
1: Sí.
0: La carbassa em torna boig, m'encanta.
1: Sí.
0: Però aquesta altra vermella no. Això que són saludables.
1: Sí, sí. A part de cremes, com te la menges tu la carbassa normalment, Pere?
0: Al forn, a vegades.
1: Ah, també és molt bo.
0: Al forn.
1: Sí.
0: Sí, tallada a làmines al forn i ben amanida amb un raig d'oli, sal i pebre. És bona, també, eh? És bona. I també, vull dir que molta gent diu, inclús fent xips de carbassa també es pot fer.
1: Sí.
0: Fregida.
1: Sí.
0: Però ja no és tan like, eh?
1: Però és igual, però és molt bona. Escolta, quantes varietats de carbasses més populars i quines són les que tenim aquí a les comarques de Girona?
0: Bé, Joan, n'hi ha moltíssimes, eh? Començant per les petitones que no es mengen de decoració, aquelles de tots colorets, petitones, que n'haureu vist a vegades en botigues per decorar, alguna taula d'algun restaurant. La més popular de totes és la carbassa del violí.
1: Del violí.
0: Aquella que té forma de guitarra.
1: Sí.
0: Aquesta és la més popular. No és que sigui la més bona.
1: Ah.
0: És molt bona, però llavors la que és potser més bona, però per vendre és més empipadora, perquè és molt gran, és una carbassa de color marrón que té els talls ben dibuixats. És a dir, fa com unes tallades que que si tu talles per allà faràs unes tallades d'un quilo aproximadament. És a dir, aquesta s'ha de vendre a talls. Uh-huh. Llavors n'hi ha unes carbasses, la que en deia la Ruperta, aquella,
1: ah, sí,
0: d'un, dos, tres, si algú té una mica d'edat, que és aquella que està plena de grans,
1: sí, sí,
0: una
1: sí,
0: mica
1: sí,
0: lletja,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes són bones per fer sopa. Llavors també hi ha unes carbasses taronges petitones, que són com aquestes grans que t'he dit que tenien aquests talls que formaven per tallar-los, però aquestes són rodonetes. Aquestes serien les més típiques que hi ha aquí.
1: Molt bé. Doncs escolta, aquest cap de setmana, que hi ha pont i és festa, aneu a comprar una bona carbassa, feu crema de carbassa i disfruteu de la carbassa, que és un bé de Déu. Pere, escolta, disfruta del pont, de la Pilarica i del que vulguis.
0: Home,
1: d'acord?
0: Treballant jo. Que ara, jo els ponts sempre treballo, m'encanta.
1: Molt bé.
0: Perquè ve molta gent i és el que es tracta, donar servei a la gent que ve.
1: Una abraçada, Peri, fins divendres que ve. Adeu!
0: Fins divendres.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania. Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Cabategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: Cinc de la tarda i sis minuts. D'aquí uns moments, Jordi Grau, amb el seu comentari setmanal. Jordi Grau, ja sabeu que és el president del Col·legi de Periodistes de Girona. D'aquí uns moments, el sentirem.

0: Som a Taronja, Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Jordi Grau té l'habilitat de fer comentaris cada divendres en aquest programa i posa molta salsa, molta d'ella picant, eh? Pica, pica, pica. Però, com deia la meva àvia, si pica, cura. Jordi Grau, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Joan. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Mira, digues, digues.
1: De què vols parlar avui? Perquè, clar, podem parlar moltes coses.
0: Deixa'm dir una cosa.
1: De trens.
0: Mira, deixa'm dir que...
1: Del bisbe, d'habitatges...
0: Ah, sí. Home, el tren va... El bisbe va en tren o què?
1: Doncs si ha d'anar en tren ja el poden esperar, diguem.
0: O té xofer? Té xofer?
1: No, condueix ell. El bisbe condueix ell. Sí,
0: és modern.
1: És un bisbe modern, sí senyor, sí. De què vols parlar avui? De què vols comentar? Perquè, clar, estem parlant aquí que tenim un barrig-baleig. Hòstia, és una setmana que ha passat de tot. Ha plogut molt, han fet alertes al mòbil. Hi ha el problema de l'habitatge. S'han fet manifestacions perquè aquesta senyora, Mari Carmen, en pau descansi, perquè sembla que si va passar una cosa a Madrid va ser l'Espurna que va moure per tota la península. Els trens no han anat perquè ha plogut molt o no han anat perquè algú ha volgut que no anessin, com els maquinistes d'aquest sindicat que s'assembla tant a Vox i que ho van paralitzar-ho tot. Hi ha eleccions generals que va convocar dilluns passat. És que és un barrig-baleig important i la sensació és aquesta, no? Que ara es parlarà de tot menys del que realment importa. Què importa? Doncs que la gent pugui anar a treballar perquè els trens funcionin, o perquè la gent pugui anar a la universitat o a col·legi perquè els trens funcionin, perquè es pugui desplaçar d'un lloc a l'altre, perquè passin aquelles coses que amb el que es diu un estat de dret haurien de passar i s'haurien de donar per fetes. Un dia pot caure un xàfec impressionant i no negarem el canvi climàtic perquè el tenim aquí, però després el xàfec, quan l'aigua s'hagi escolat, hauria de funcionar tot bé, i no funciona bé. I ara ja només parlarem de política partidista i parlarem d'habitatge fent unes consignes que ningú segueix, quan en realitat el que passa és que es necessita molt d'habitatge en aquest país. Per què es necessita habitatge? Doncs perquè cada any hi ha uns 140.000 habitatges a tot l'estat menys dels que es necessitarien, i això va sumant, però és que ja tenim un dèficit d'habitatge molt, molt, molt i molt gran. I això què passa? Que la gent que treballa, que és jove, que no pot pagar-se una hipoteca, no troba pisos per llogar, i si els troba no els pot pagar, té problemes per accedir a l'habitatge, perquè a vegades ens pensem que la qüestió de l'habitatge és només, diguem-ne, com parlem de desnonaments, però hi ha molta gent que treballa i que no arriba a final de mes perquè no pot pagar un habitatge allà on està treballant i que per tant s'ha de desplaçar d'un lloc a l'altre. Per tant, tenim una situació. I ara penses, ara vindran eleccions i la gent parlarà d'això. No parlarà d'això, parlarà de moltes altres coses. Però tenim un problema gravíssim, que és el de l'habitatge, tenim un problema gravíssim, que és la gestió que se n'està fent de l'habitatge, que el govern actual espanyol, que ja fa 7 anys que governa, i altres persones, com l'Ada Colau a Barcelona, han fet un determinat discurs que el que ha provocat és que tot el que han predicat no ha anat gens bé, no ha funcionat, i ara incidirem en més del mateix. I els trencs seguiran sense funcionar, com hi clavarem quatre gotes.
0: Un moment.
1: Dius, està terrible avui, però és que és així.
0: Un moment, Jordi, a veure. Jo vull dir una cosa. Els trens avui sembla que han tornat a funcionar amb retards.
1: Doncs això és notícia.
0: Sí, però espera un momentet. El que no m'agrada és de la manera que ha respost la consellera Paneque, que avui era a Platja d'Aro, mirant les destrosses que ha provocat malauradament la riuada, i ha dit que d'aquestes tempestes Rodalies se n'ha sortit prou bé. Home, 5 dies no poder viatjar amb tren de Girona a Barcelona, per favor.
1: Jo tinc una gran estima a la consellera Paneque de molts anys, però és veritat que aquestes declaracions no són afortunades. Un govern ha de garantir que el servei públic funcioni. Si el servei públic, per causa d'un accident meteorològic o pel que sigui, queda interromput, el que s'ha de fer és posar-lo en marxa immediatament. 5 dies sense que els trens no funcionin, això no passa, això fa caure governs en països normals. I aquí també hauria de fer. Ja sé que el gran problema, en el fons, el gran problema del tot és aquella guardiola en la que guarden els 60 o 70 milions d'euros que cada matí marxen de Barcelona Barcelona en direcció cap a Madrid en un tren que és l'únic que funciona sempre, que és el tema del dèficit fiscal, que és el tema, diguem-ne, del mal finançament dels ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya, i el gran problema que hi ha és que si aquests 22-25 mil milions d'euros anuals que hi ha de dèficit es quedessin aquí, podríem exigir que les coses es fessin bé. Però com que no hi ha diners, no hi ha gaires idees, i a més les decisions es prenen a Madrid, perquè, escolta, que no ha plogut a Albacete i llocs així, els trens han pas deixat de funcionar, alguna cosa passa. També cosa política, el sindicat de maquinistes que està intentant boicotejar el traspàs de rodalies, de la manera que sigui. Per tant, decideix que no surten amb l'excusa de la seguretat. La seguretat és importantíssima, però la seguretat, si ja estava garantida, no tenia cap explicació que com podien anar anessin. De fet, hi va haver un dia que van anar i l'endemà no, quan havia plogut dos dies abans. Per tant, la sensació és aquesta, que en aquests moments qui controla la xarxa de ferrocarrils no és la Generalitat, no és en Manel Nadal, no és la Sílvia Paneque, sinó són els maquinistes, i això és un problema gravíssim.
0: Molt bé. Jordi Grau, escolta, feliç dia de la Pilarica.
1: Ah, moltes gràcies. Ja sé que tu també n'ets molt devot. I avui hauríem de felicitar els nostres germans valencians, que avui és el dia de la Diada Nacional del País Valencià.
0: Felicitats.
1: O sigui que no haguessin anat més bé parlant del senyorisme.
0: Sí. Cotxe. Apa, adeu.
1: Vinga, adeu-siau. Molt bona tarda.

0: 6 minuts per 6:45 de la tarda. Hem d'estar agraït al nostre estimat director, Miquel Guranta, que està per tot. I si no fos per ell, coses que, per exemple, desconeixia, a mi se m'haguessin escapat completament. Miquel, hola.
1: Bueno, com que no conto que ho sàpigues, però si no ho sabies, jo vols dir, aquesta cançó la varen fer primer per la Celine Dion, que va dir que no, que ella, que aquesta cançó no li agradava.
0: Està bé.
1: Després li van proposar la Toni Braxton i va dir que no.
0: Està pobreta.
1: I després un executivo va dir, calla, els hi passarem a aquests a veure si li volen donar un toc.
0: Sí, mira.
1: I al final se la van quedar els Aerosmith i la van fotre a la banda sonora d'Armageddon.
0: Mira.
1: Però la Celine Dion no la volia, no la va voler. Vull el royalties que cobraria.
0: Va, escolteu una mica de les Supremes, va. Això de continuar.

0: Dua Lipa, 6:02. Després de la publi, ABBA. Tres minuts i tornem.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: És pont, eh? Pont aquest cap de setmana, dilluns és festa. Què fareu? Què deixareu de fer? A veure, Jordi de Palafrugell diu: nosaltres aprofitarem el pont per fer un escapadet de la muntanya, que ja tenim ganes de canviar una mica d'aires. Volem anar a la Vall de Núria. La Marta de Figueres diu: jo em quedaré per casa, entre la feina, les despeses i que últimament no parem, em ve molt de gust un pont sense horaris, que maco. Dormir fins que em desperti, fer una mica de neteja, cuinar alguna cosa bona i, si fa bon temps, sortir a passejar. Farà bon temps, que és el que ens ha dit l'Isaac Vilà. A vegades sembla que si no viatges no hagis aprofitat els dies, però jo crec que descansar també és un gran pla, i tant que sí, Marta. En Carles és de Girona: nosaltres farem una sortida amb els nens cap a Barcelona, volem anar a veure coses, passejar i acabar menjant alguna cosa que no sigui fet a casa. Això sí, ja sabem que amb criatures tot s'allarga, entra per cá, anar al lavabo i tenir gana cada mitja hora, pam, pam, pam, pam, pam. I acabo amb la Sílvia de Banyoles, diu: nosaltres tenim pensat anar cap a la Garrotxa, carai, fer alguna caminada i visitar Santa Pau, que no heu estat mai a Santa Pau. Diu: ens agrada molt aquesta... us agrada molt aquesta època perquè encara pots sortir sense la calor de l'estiu i els paisatges són preciosos. Portarem entrepans per no haver de reservar el lloc i així anirem al nostre ritme. Perfecte. L'únic que espero és que no hi hagi massa gent. Ho dubto, eh? Els de Barcelona seran tots per allà, eh? Aniran a veure el Parc Natural de la Garrotxa, que està molt bé, eh? Però aquell tren que dona vols per la Fageda d'en Jordà em sembla que estarà ple. I després voldran anar a menjar tots els fesols de Santa Pau, eh? Perquè t'agraden els fesols de Santa Pau, Xavi de Sal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Sí, els he provat.
1: Sí, i què?
2: Sí, sí. M'hi he perdut per allà també.
1: És maco, eh?
2: Home, i tant que és maco, sí, sí.
1: I has anat amb,

0: I has anat amb aquell trenet per allà a la no. Fage? Ah, no?
1: No. No hi he anat perquè, bueno, és el que diguem, que sempre està saturat.
0: Sí.
1: I bueno, doncs fa una mica de mandra i dius, mira, sí, doncs caminem amunt i avall, anem a fer visita en algun volcanet d'aquells que hi ha per allà, sí, o amb algun bosc d'aquests que té aquelles figures tan estranyes per allà amagades, i no sé.
0: Està bé.
1: És tot maco, la Fageda.
0: Molt maco, sí, sí. Molt. Bé, escolta, tres dies. A veure, aquí estem fent una excepció, però de tant en tant també arriben tres dies. Però bé, nosaltres el pont de l'11 de setembre encara el tenim a la memòria. Te'n recordes, no? Fa quatre dies, això.
1: Sí, sí, fa ben poc i en tornem a tenir un. I la setmana passada jo en vaig tenir un altre, també. El dilluns també vaig fer festa de la setmana passada i els plans van sortir tots fatal.
0: Va ser pont dilluns? Com és això? Però si no era festa.
1: No, però mira, li vaig regalar a la meva dona un dia de festa. I, bueno, vam parlar a la feina, li vaig regalar un dia de festa. El diumenge teníem uns plans espectaculars d'anar a Barcelona a veure una sinfònica que fan bandes sonores de pel·lícula. I va sonar l'alarma.
0: En comptes de la sinfònica?
1: Sí, va sonar l'alarma el dissabte a les 7 de la tarda, no sé quina hora que va sonar l'alarma.
0: Sí, ja me'n recordo.
1: I tots els plans, sí, tots els plans se'n van anar a Norris.
0: La matinada de dissabte a diumenge em sembla que... Jo em recordo que el diumenge em sembla que era a les 6 del matí que em va fotre un espant, perquè pots tenir el silenciador, però l'alarma sona igual, a les 6 del matí, eh?
1: No, igual. Sí, sí, sí. I de fet, doncs això, ens van quedar confinats, com aquell que estava confinat per el Covid.
0: Sí.
1: Ens van quedar confinats el diumenge, i el dilluns, que ja que teníem festa, dic, bueno, a veure si fa una mica de boi, anem a caminar. Sí. Tampoc. I aquest cap de setmana, doncs, bueno, plans no em penso fer més, perquè a mitja setmana va tornar a sonar l'alarma, espero que demà no soni. I vaig agafar una emprenyada que vaig dir, mira, no faig plans.
0: M'imagino. Però escolta, sí, a veure, aquest cap de setmana farà bon temps, eh? Fa fred, ha refrescat, eh? Ha refrescat.
1: Sí, molt. Sí, molt.
0: Aquesta nit t'has abrigat bé el llit aquesta nit, o què? Has posat quatre mantes o no?
1: Home, doncs encara no, i ha passat fred. I al matí també, que ens sortim de casa, que són a les 6 del matí o així, i no he agafat ni jaqueta ni res, jo, tot valent.
0: Escolta, dic, bueno, però tu com dorms? Aquesta nit passada no t'has abrigat?
1: Bueno, tenim una mica de manteta, però encara no hem ficat ni el nòrdic ni res, i ha anat just.
0: Bueno.
1: I aquest cap de setmana, bueno, plans que podem fer per aquí a Girona, hi ha allò de la Girocòmic, que a casa som una mica friquis.
0: Sí.
1: I, bueno, anirem a fer la volta per allà, anirem a caminar una mica, i...
0: Molt bé.
1: I poca cosa més, que descansar també...
0: Va, ràpidament, digue'm quin és el còmic que et porta més bons records.
1: És que clar, bueno, jo tinc en Tintín, l'Astèrix, l'Obèlix, jo sóc dos clàssics,
0: Jo també.
1: Vale? Sí, tot aquesta... hi havia el Teniente Blueberry,
0: que en puc dir
1: molts.
0: No.
1: Sí,
0: no,
1: bueno,
0: no.
1: Clar, aquest és més... I ara, si haig de triar, per exemple, un personatge més de còmic així, sóc en Batman,
0: mare meva.
1: Sóc el Batman.
0: Ja diré a la Conselleria d'Interior que et fotin una alarma especial per Salt i que et toquin els anyons
1: no
0: aquesta
1: sortir.
0: Nit. Ja veuràs, et sortirà en Batman pel sostre. Apa, adeu!
1: Adeu!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica vol iniciar les obres de renovació d'un dels ponts que passa sobre el riu Ridaura a Platja d'Aro durant la tardor del 2027. Ho ha anunciat així la consellera Sílvia Paneque en una visita al pont que va quedar afectat per les darreres pluges torrencials. Fa aproximadament un any, el Departament va començar la redacció del projecte de renovació de cap pont, un procés que es troba finalitzat. Ara mateix el projecte de construcció del nou pont es troba en fase de maquetació i l'aprovació definitiva del projecte es farà abans que acabi el 2026, tal com ha apuntat la consellera. Després es traurà el projecte a licitació i, finalment, començaran les obres al voltant de la tardor del 2027. I entitats de salut mental de les comarques gironines reclamen més recursos, més temps per atendre els pacients i menys prejudicis per combatre l'estigma que encara envolta els trastorns mentals. Coincident amb el Dia Mundial de la Salut Mental, representants de les entitats han lliurat aquest divendres un manifest a la delegació del govern a Girona, on demanen serveis més propers, humans i continuats. El document alerta que, malgrat que cada vegada es parla més de salut mental, massa sovint l'acceptació desapareix quan hi ha el patiment real. També reivindiquen tenir més veu en les decisions sobre els tractaments i que no són un diagnòstic, són persones amb veu, capacitats, drets i futur. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Palamós, al Baix Empordà, un multireincident de 43 anys que acumula gairebé una setantena d'antecedents i que tenia pendent una ordre judicial de cerca d'atenció i ingrés a presó per un furt. Els agents ja van intentar arrestar-lo el 2 d'octubre, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. 5 dies després, el 7 d'octubre, els agents van tornar a localitzar els sospitosos al municipi i el van detenir. L'home ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà aquest dijous. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres a les comarques gironines.
1: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
4: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
4: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
3: Escola de Fotografia ERAM.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com. Capital, Capital.
0: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
6: Soc aquí. 6 de la tarda i 4 minuts. Entre altres coses, en aquesta hora que comença ara mateix a Taronja Ràdio i Ràdio Capital, arribarà Jordi Pagès amb la seva sessió de ballables.

0: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
1: Els divendres és el dia que Jordi Pagès ens fa una sessió de ball exclusivament per nosaltres, pels oients de Cap a Cap, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Grans èxits dels 80 i 90. Hola, Jordi!
2: Què tal, amics? Com esteu? Soc Jordi Pagès i us convido de nou a fer ballar les ones de la ràdio amb un nou minimix de tres temes clàssics remesclats amb el so més actual per començar a entrar amb bon peu al cap de setmana. Això és Boogie Nights. Avui tenim A Taste of Honey, Bee Gees i Barry White. El primer d'avui és Boogie Oogie, de les Taste of Honey, un grup de Los Angeles format el 72 i que en el 78 van guanyar el Grammy al millor artista nou amb aquest tema Disco Funk. El famós solo de baix de l'inici va sortir per casualitat, quan estaven escalfant motors abans de la sessió. Aquest senzill va vendre més de 2 milions de còpies i va arribar al número 1 durant 3 setmanes la tardor del 78. El segon que sentireu és el clàssic de la febre del dissabte nit dels Bee Gees, You Should Be Dancing. Els Bee Gees, Barry, Robin i Maurice, amb aquest tema del 76 es van llançar de ple al disco. És l'únic tema del grup que va arribar al número 1 a la llista de ball i va ser la cançó que els va llançar de ple al gènere disco. Una curiositat, quan van començar els assajos amb John Travolta per Saturday Night Fever, en feien servir només aquest tema, ja que s'havia publicat l'any anterior. Els altres encara no els tenien compostos. I el tercer pel senyor del soft soul Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Cantant, productor i compositor texà, conegut per la seva veu profunda i per dirigir la Love Unlimited Orchestra. Aquest tema va sortir d'una nit d'insomni. Incapaç de dormir, es va aixecar, va anar al piano i va escriure la cançó pensant en la seva dona, Goldie Ann James, membre del grup Love Unlimited Orchestra. Curiositat, va ser el seu segon número 1 als Estats Units, després de Love's Theme, i el primer com a artista en solitari. Ho posem a la coctelera i així surt barrejat. Fins la propera. Adeu.

0: Dos quarts de set i dos minuts, Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. I després de la publi ens espera això. Quina meravella de cançó de Kian. This is the last time. No serà, us prometo, l'última vegada que l'escoltem.
1: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: En 25 anys han canviat moltes coses.
3: Han canviat pobles.
2: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
3: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
2: I ara
3: volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agri Energia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agri Energia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agri Energia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agri Energia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
7: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

0: Ja som a la recta final i estaria bé recuperar algun dels actes, activitats que es pot fer aquest pont. Maria Alsina, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Doncs comencem a fer un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I és que a Palafrugell se celebra la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava, que oferirà un seguit de propostes com xerrades, espectacles i concerts familiars al llarg de tot el cap de setmana. I a l'Armentera arriba la 30a edició de la Fira de la Poma. Els dies 10 i 11 d'octubre es podran gaudir de les pomes de l'Armentera, famoses per la seva qualitat i sabor inigualables, així com activitats que se celebraran durant aquests dos dies. I també aquest cap de setmana encara es podran fer algunes activitats i gaudir de les propostes de cinema de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest. A Platja d'Aro arriba també la 38a edició de la Festa de la Cervesa, la gran festa de la tardor, que aporta fins a 30 varietats de cervesa nacional i internacional. A més, es poden descobrir algunes de les produccions artesanals del nostre país al mateix moment que es pot gaudir de varietats gastronòmiques més tradicionals, ballar amb música de les xarangues i les orquestres més originals. I a Brunyola se celebra el segon cap de setmana de la 32a edició de la Fira de l'Avellana. Hi haurà un programa farcit de propostes com actuacions infantils, tallers i descoberta de l'entorn, demostracions gastronòmiques i la Fira d'Artesans i Productors. I a Figueres, el Fòrum Gastronòmic allarga la celebració fins avui divendres 9 i dissabte 10 d'octubre. Algunes de les activitats es van haver d'ajornar el cap de setmana passat per les pluges i el Fòrum ha estès la programació a la Rambla de Figueres fins aquest cap de setmana. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà aquest cap de setmana a les comarques gironines. Que vagi bé. Adeu, adeu.
0: Adeu, adeu, Maria Alsina.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
9: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: Manòmena. Maxil·la estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenomenal. Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
10: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
8: 25 anys.

records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
7: Tens una casa o te'n vols fer una?
8: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
7: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
8: ho fa possible.
7: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I a Mer Ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: 25 anys.
12: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
13: Ràdio Capital.
11: 25

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè teniu la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar.

0: Catalunya per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
6: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet, a la Bisbal, les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Aquest any ha estat el que l'ha consagrat com una de les noves veus de referència del Regne Unit. Premi Grammy a la millor artista novell, diferents premis Brits, àlbum de l'any a Anglaterra i tan sols és l'inici del que veurem una brillant trajectòria musical. Avui, per començar, l'hora de les notes, Olivia Dean. Però tenim molt més, com un petit homenatge a la banda Soul to Soul. Així que et recomano que et quedis aquí els propers 60 minuts. Baby Step és el tema d'Olivia Dean per donar-te la benvinguda a l'hora de les notes.

Mira que ràpidament ens posem en funcionament i ens activem amb aquest ritme de Frugit, un dels temes més virals d'aquest 2026, amb I Need Them Biscuits. Joc de paraules i superanimada. Fully soft, delicious, dripping in with sauce.

Estàs a l'hora de les notes amb la veu de Philadelphia. Collab Nancy, Retro Soul del Boi i després una banda que aviat visita Barcelona en concert.

Jo buscaria lloc i data lliure per reservar-te un moment i gaudir en directe de Sam Paul The Broken Bones el 16 de novembre en concert al Poble Espanyol, on escoltaràs temes com aquest, Sushi and Coca-Cola.

El nostre convidat d'aquesta setmana és el col·lectiu anglès format als 80 per el compositor i productor JCB, una banda que des dels seus inicis barregen rhythm and blues, funky, reggae, house i hip-hop. Amb la veu Prince Weller, avui a l'hora de les notes, Soul to Soul, Move Me No Moonshine.

Back to Life, Keep on Moving són algunes de les cançons més exitoses i més reconegudes a nivell mundial des de l'any 1988. En una estona molt més de Soul to Soul, i ara un referent actual que clarament ha tingut com a inspiració justament a Soul to Soul, els No Sweets amb Devo.

Recorda que estem aquí cada setmana. És un viatge per la meva discografia, la selecció que faig perquè si estàs a Sitges, a Formentera, a la Costa Brava o a l'Empordà, gaudeixis d'aquestes cançons. I després la màxima actualitat amb els Menys Sandro Cavazza i el seu Wide Awake.

Canvi d'estil i vibracions a l'hora de les notes amb Alabama Shakes, guitarres per endinsar-nos en el món d'aquest Shake, Don't Wanna Fight. Una barreja molt marcada de referents com el Rolling Stones o Iggy Pop i el pop rock britànic dels 80. Però també amb gotetes de soul amb les veus femenines a la tornada.

Ella és l'aclamada cantant i actriu canadenca Alessia Cara, que ja té un premi Grammy a la millor artista novell i que tenim la sort de poder escoltar-la amb una de les seves noves cançons, Apartment Song. I espera't que seguim amb un altre bon descobriment des de l'hora de les notes, amb Coffee Stone, aquest raper britànic que és molt més per descomptat. Jazz amb rap, diria que és el que practica amb aquesta cançó, on col·labora també la veu de Mahalia.

creuant el meridià d'aquest programa d'avui, on tenim un toc personal que li aportem al nostre espai de ràdio musical. Ja saps, el que més m'agrada. Per compartir-lo amb tu, aquí tens a Kira Lee Victor, des de Nova York, amb aquest Wild Cherry. Recull tota l'essència del que ens agrada a l'hora de les notes. I sense aturar-nos, una altra inspiració a Soul to Soul, que reconeixeràs perfectament en seguida amb Fight for Love, Will Downing.

dues peces seguides dels nostres convidats en aquest especial a Soul to Soul, que al llarg de 40 anys han tingut moments brillants i temes que tothom ballava. Aquí una remescla d'un dels seus clàssics, el Keep on Moving, i després al costat de Kim Mazel, la veu increïble que

Phrase és una banda liderada per Martin Bruce, bateria, director creatiu, cineasta, amb base a Biarritz, al País Basc francès. Aquí tens el que cada cop ens vindrà més en el món de la música. Cor analògic i en producció IA. A veure què n'opines.

Sense gota ja el nostre temps de ràdio per aquesta setmana. Sempre volem més i més, així que, si vols, et tornaré a compartir els meus temes preferits en 7 dies aquí mateix. Un plaer ser-hi al teu costat amb temes que comparteixo com aquest de Temptations, Treat Her Like a Lady, el remix de Nell Relovet i després el pop dels Revitalists, Wish I Knew You. Sigues feliç!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ninja Flower, Cielo Cortiti, Day Day Day, siempre para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petarda amb en Marc Clapés a Ràdio Capital, evidentment.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital.

0: Ets a bord de la Xalana, de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà, amb el nostre capità, en Marc Clapés.
1: Dame tu mano!
2: Y venga conmigo!
1: ¡Vámonos a